ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa, però quant més de nou. Ja te vam ser innovar. Ai, madre mía, que ser molt. No se podia innovar, eh? Empezava a tocar.